0: sobre el culo.
1: Gio? Ne ho sentit cosa molt?
0: Per què seria tan bo? Assemblem-ho per d'un.
1: Kukuan, mga umunta kay Gigutong.